Hola, en la vespre del 9 d'octubre, en aquest suplement cultural que compta amb el suport de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alcoi, anem a contar-los els actes que van a desenvolupar-se durant aquest cap de setmana, així com sabran com estan els premiats abans de rebre el reconeixement en la gala de demà. Per altra part, rebrem a Cesserino, que el 16 d'octubre presentarà el seu nou disc a l'Ivamca d'Alcoi. Sense més, salutacions de Maribel Vicedo. Benvingudes i benvinguts a Tragaluz.

0: En Tragaluda anem a conèixer com ve el forte de la celebració del 9 d'octubre a la nostra ciutat, perquè des d'avui dijous i fins al diumenge hi ha una programació molt àmplia, amb moltes coses, però jo vull que siguin la nostra convidada i el nostre convidat el que els ho conte. Elisa Guillem, regidora de Cultura, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I Àlex Cerradelo, vicealcalde, regidor de Consum, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: I és que ja vau presentar, Elisa, la programació, però avui dijous, ja des d'avui fins al diumenge, com diem, està ja tot enllestit per a gaudir i vibrar de totes les activitats, no?
1: Sí, a més, bueno, ja sabeu que avui comencem amb aquesta grandíssima activitat que tot el món espera, que és el Correfoc.
0: Sí.
1: Que és el Correfoc, que a més cada any té, bueno, pues té més adeptes. És que és espectacular perquè hi ha milers de persones al carrer, es fa un bon rotllo espectacular, és molt xulo, no? Bueno, començarem abans inaugurant aquesta fira, que ara Àlex ens explicarà una miqueta més, perquè recordem, Fira del Llibre en València, el producte tradicional, val? Aquesta Fira del Llibre en València, i després, bueno, també comencem amb mitjos espectacles que sempre solen inaugurar el Conservatori de Música i Dansa d'Alcoi. La veritat és que, bueno, els treballs són molt bons, la gent s'ho curra moltíssim, anem a parlar clar, val? Estem molt contents perquè una de les coses que quan vam entrar al govern teníem molt clares era que el que volíem era que el 9 d'octubre no fora un pont, que fora realment una festivitat. A més, a mi m'agrada molt recordar que el 9 d'octubre no és nostre, vull dir, el 9 d'octubre és de totes i tots, perquè com naix el 9 d'octubre, no? Recordem que hem passat, bueno, després de arribada a aquesta transició, hi ha unes associacions, un mercat teixit cultural que se'n recorda de les nostres arrels, i són ells els que rescaten precisament aquestes arrels i ixen al carrer i recorden, volen recordar que són valencians i valencianes, i comencen a treballar aquest 9 d'octubre. Ara per ara nosaltres bàsicament el que volem fer és honrar a aquestes persones, honrar a tot aquest teixit cultural i acompanyar-los i bueno, fem un poc aquest jugar al Tetris, no?, per tal de que tot el món puga tindre el seu espai. I la veritat és que és un autèntic goig. És un goig perquè hi ha moltíssimes associacions, hi ha molta gent que vol participar-ne i, bueno, estem molt contents. Bueno, ja vam començar el dia 6, no?, perquè hem tingut presentacions de llibres, tindrem també signatures de llibres, tenim això, vull dir, tenim actuacions de rock, tenim actuacions per a xiquets com el Ramonets, tenim actuacions, bueno, aquesta colla de ministres, per exemple, sí, no? que és més música tradicional, a més amb una clara influència medieval. Tenim la mostra d'art, bueno, i a més aquesta cloenda, que enguany és molt xula perquè estarà molt guai, pense jo, i acaba a la Glorieta amb la nova moixeranga del Gemessí a la 1, el dia 11. Per tant, jo crec que no sols és la capacitat d'acollir a tota la participació, tot aquest teixit cultural alcoià que bueno, que ens ha ajudat a fer el 9 d'octubre, sinó que, a més, una de les coses que hem de posar també en valor és el fet de que totes les activitats i tota aquesta gent que va a participar-ne va oferir-nos espais, va oferir-nos activitats per a tots els gustos, per als més menuts i per als més majors, per als que llegen més com per als que volen ballar rock. Tenim de tot. O sigui, què més volem, no? Vingau a la Glorieta.
0: Que a partir d'avui, a les 6 de la vesprada, amb música del grup de Dolçanes i Tabaletes, la cordeta, Àlex, s'inaugurarà tota aquesta oferta, per una part, la Fira del Llibre en València i per l'arte de l'artesania.
2: Exacte. La veritat és que tindrem artesania i tindrem comerç local. Al final, la Glorieta va ser aquest epicentre del 9 d'octubre, aquest epicentre de la cultura, la gastronomia i pues, tot allò que es desenvolupa a la nostra ciutat, totes aquestes activitats culturals que ja ho ha dit la regidora de Cultura. Enguany hem tingut que ampliar eixos dies hi va començar el passat dimarts, el dia 6, perquè cada vegada n'hi ha més entitats que volen sumar-se a la celebració d'este dia. Al final, jo sempre ho dic, que els alcoians som una part molt important, les nostres comarques són una part molt important d'eixa identitat valenciana, són part constructora d'aquesta identitat alcoiana, i això es demostra quan arriba el 9 d'octubre i totes i tots volen participar en aquesta celebració. Ara no recordo exactament quina quantitat d'artesans locals n'hi ha, però estan totes les llibreries de la ciutat, venen aquests llibres en valencià, n'hi ha una gran quantitat de comerços, una gran quantitat d'artesans de la ciutat i de fora de la ciutat que venen. També tindrem una zona d'hostaleria, una petita zona d'hostaleria. Ens ha caigut alguno perquè l'horatge en un principi no era el més adequat, però mantindrem eixa zona d'hostaleria. A més, està la pajareria de... La pajarera de la Glorieta. I com parlava també de gastronomia, continuem en aquest concurs de paelles que a hores d'ara encara es poden apuntar per a fer aquestes paelles, que n'hi hauran dues modalitats, la modalitat innovadora i la modalitat tradicional, i que es poden apuntar en 9octubre@alcoi.org, 9 en lletra.
0: Això no va a dir que escriguen 9 d'octubre sense la D, 9octubre@alcoi.org per a inscriure's i participar en el concurs que serà demà.
2: Exactament, i que podrà...
0: El dissabte. El dia 10.
2: Exacte.
0: És que volem avançar i volem ja assaborir aquestes paelles. No, el dia 10, el dia 10.
2: Exacte, i bueno, també parlar que estàvem parlant d'aquestes entitats alcoianes que han volgut sumar-se, també que en el folletonian estem parlant de Dimoni Rafolins, el Consell de Cultura d'Alcoi, Conservatori Elemental de Dansa, Conservatori Professional de Música, el grup de danses Carrascal, el grup de danses Sant Jordi, grup de Dolça Inèrcit i Tabaletes La Cordeta, les llibreries de Troit, Llorenç, Natura, Plantar Llibres, la Mancomunitat de l'Alcoià del Comtat, la Nova Moixeranga del Gemessí, el Quiosc de la Pajarera, les regidories de consum, de comerç, de cultura, de participació, la Societat Naturista Vegetariana, que va fer aquesta primera xerrada el dimarts, que va ser molt interessant, i després la xarxa de biblioteques municipals d'Alcoi, i a més, també, que no està en el folleto perquè va ser una incorporació a última hora, les associacions de veïns de la ciutat que aporten la companyia Sargantana Circ, inclusiu, que presenta Barri, és una obra de teatre que estava dins de les jornades per l'aniversari
0: del 50 aniversari
2: i que van voler aportar a aquesta participació que fan en la Glorieta, i al final és convidar a totes i tots, perquè jo crec que som l'epicentre de la celebració del 9 d'octubre, i a més també en aquesta gran gala que fem i que estos últims anys està mostrant tota la cultura, tota la producció local que tenim de qualitat ací a la ciutat.
0: De demà a les 12, Elisa, en el Teatre Cadrón s'inaugurarà aquesta gala amb música i dansa alcoiana. I els premiats,
1: sí. Bueno, ja sabeu que una de les coses que a mi sempre, quan vaig entrar també, volia era precisament les gales, que deixaran de ser simples concerts, que està molt bé, però que cosa gent tenim molts, que les consiguen, no? I també volia un poc el visibilitzar la dansa, en tota la seva expressió, no com una dansa més tradicional, sinó com una art escènica capaç de transmetre precisament això, vull dir, tot un llegat cultural que tenen darrere, o transmetre emocions, com vam veure també

0: Sara ya tiene una trayectoria, ya está en otra liga, vamos, es espectacular. Y bueno, ya es la segunda vegada que ve y repetís y se nota de octubre, y a mí es una cosa que es absolutamente nueva, porque recuerdo que danza, que Sara fa danza aérea, ¿no? Y la verdad es que se va a crear, bueno, se va a trabajar moltíssim, ¿no? Y ella, bueno, va a hacer como un recordatori cultural, ¿no? Desde esa foscor de l'origen que diu ella, ¿no? Y una ciutat que comença a bategar, y poco a poco anem mirant, ¿no? Passant per totes aquestes emocions i els records que van a anar creant la nostra identitat i que és la que ens manté junts, ¿no? Vull dir, dins de tota aquesta alegoria, es el que ella ha creat. La veritat és que jo estic super expectant per veure-la, perquè jo encara no ho he vist, no? I és una magnífica professional. Exactament igual que també començarem amb eixa música de la mà de la Primitiva. I bueno, i després també una vegada més també tornar a donar l'enhorabona als guanyadors dels premis 9 d'octubre, perquè són persones que s'ho mereixen moltíssim, i que si estan ahí és perquè el Consell de Cultura i els partits polítics han reconegut una llavor magnífica de molts anys i de molt de treball, treballant precisament per això, vers la nostra cultura. I això és molt important. Estem parlant d'Àngels Jordà Botella, de Josep Tormocolomina, que enguany, ja he de dir que ha sigut el primer any que aquest premi individual, bueno, va haver un empat, i es va decidir que, bueno, que no havíem de triar, que s'ho mereixien els dos.
1: Exacto.
0: Clar, clar. Si s'ho mereixien els dos, s'ho mereixien els dos. Van dir, bueno, pues es donem els dos. I després, aquest premi col·lectiu, que és als amics i amigues de Joan Valls. Per tant, una vegada més, bueno, les entrades sabeu que estan en el Teatre Calderón i la Tiquetera, que és completament de Valls, però que hem de tindre entrada, val? Serà demà a les 12, el dia 9 a les 12, i estem totes i tots convidats, i estic absolutament convençuda de que l'espectacle va agradar-nos moltíssim.
1: Sí, a més, entre Galuz, Sara, la setmana passada ens va dir que l'ha creat exprofessor per a demà.
0: Sí, sí, sí, sí. A veure, sempre, en totes les gales que hem fet, tant sigui Gala de la Natura com sigui la Gala de Cultura, ells i les ballarines, tot està creat expressament per a aquest dia. I és una passada, perquè a més no deixa de ser també, per una altra banda, és un aparador també de cara d'ells. Vull dir, el contar amb ells, el contractar evidentment a gent alcoyana professional, que clar que sí, el demostrar que nosaltres som capaços de fer coses de moltíssima qualitat, però al mateix temps el visibilitzar-los, perquè a partir d'ací ja a mi m'han preguntat molts alcaldes d'altres llocs, escolta, això que vas fer, perquè clar, perquè es penja les xarxes vosaltres, els mitjans de comunicació pengeu a xarxes, i m'han preguntat molt de, escolta, qui és? Em pots passar el contacte? Jo crec que al final nosaltres és una de les coses que hem de fer, no? El treballar per visibilitzar tot el talent alcoià.
1: I també vam tindre el director de La Primitiva, que van a interpretar un repertori amb composicions de compositors valencians.
0: Sí, sí, sí,
1: un repertori molt valencià també. Això serà demà a les 12, el 9 d'octubre, però ja saben, perquè el que s'estan comptant, hi ha una programació àmplia. Jo recomano sempre visitar ticketalcoi.com, perquè ahir està la programació de tot el 9 d'octubre, amb tots els horaris, amb qui firma en la Fira del Llibre, quins espectacles hi ha a la Glorieta, perquè, és, com bé has dit, Àlex, és un motor, la Glorieta, de tot. Ahí passarà moltes coses.
2: Sí, i recorde l'horari, perquè n'hi ha hagut un canvi. Entonces, l'horari serà de 11 a 2 del migdia i de 5 a 9 de la nit, a excepció, evidentment, d'avui, que s'obrirà esta vesprà, sí, que obrirem a les 6 de la vesprà fins a les 9 de la nit. O sigui, de demà fins al diumenge és l'horari de 11 a 2 i de 5 a 9 de la nit. I allí, pues, és el que dia podem trobar, i si és 22 parades, ja me n'he recordat, 22 parades, tant 11 artesans i comerços d'Alcoi, 8 de fora, dos food trucks i una parada de garrapinyades perquè li apetisca el dolcet, que ja comença a petir el dolcet. I recordar que el correfocs començarà a les 9 de la nit des de la plaça de la

0: la universitat.
1: I que hi ha que anar preparat qui vull ganar a l'ERA.
2: Sí, a veure,
1: qui no vulga pols que no vaig a l'ERA, però...
2: de cotó, si pot ser, si no portem caputxa, portem una gorreta, jo que sé, aquestes coses, al final, que no, que mai hem tingut tampoc cap problema, ni cap, però bueno, però que al final no deixen de ser espurnes. Per tant, a veure, per favor, una gorreta, una caputxa, uns texans i al carrer ja
1: per
2: està.
1: Per això jo, perquè no vagin en pantaló curt ni en tirants. Que...
0: roba de cotó.
1: Sí. Per això. Àlex, simplement el diumenge el que és la fira tanqueu a la una, no? És a dir, per
0: la no, per a la una ha, és la cloenda, és l'acte de cloenda, però la fira el diumenge continuarà fins a les 9 de la nit.
1: Perfecte, jo dic, perquè la gent també ho sàpia.
0: Exacte, sí, sí,
1: que estiga, jo ho has dit molt bé l'horari, jo dic, però per si de cas em di la cloenda, la moixaranga, i dic, a veure
0: sí,
1: si la gent entén.
0: En el programa tampoc quedava massa clar i sí que és de veres que volem insistir que el diumenge podrà assistir encara la gent a la fira del 9 d'octubre de la Glorieta fins a les 9 de la nit.
1: Elisa Guillem, moltíssimes gràcies i que vagi tot molt bé.
2: Gràcies a vosaltres i vos esperem a tots i a totes.
1: Àlex Tarradello, també que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies i feliç 9 d'octubre.
3: Ja queda molt poquet perquè al Teatre Calderón s'entreguen els premis 9 d'octubre d'aquest any i els guanyadors, l'entitat guanyadora per al premi a col·lectiu és l'entitat Amics i Amigues de Joan Baix i Jordà, i que millor que poder parlar que amb el seu president Manel Rodríguez Castelló. Hola Manel, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia, Paco. Ja estem aquí a altra volta, xerrant.
3: Molt bé, molt bé. Sempre genial poder parlar, i a més, més encara, no?, el fet de que reconeguen la trajectòria d'aquesta entitat en els premis tan importants com el 9 d'octubre de la teua ciutat, no? Què pots dir, no?
4: Pues sí, la veritat, sí. Els socis i sòcies pues, estan molt, molt satisfets, no?, pel reconeixement. I ja està... i sense més, no? Tampoc fa falta llançar les campanes al vol, no? O fer volar coloms. Un reconeixement és bàsicament una ratificació d'una tasca. Tinguérem premi o no tinguérem premi, nosaltres ja saps que som cabuts i creiem en el que fem i, per tant, bueno, sí que és una alegria, no?, que el teu poble, no, el poble, vaig a l'Ajuntament, que és la representació democràtica del poble, a través del seu Consell de Cultura, pues, bueno, ha tingut a bé premiar-nos, benvingut premi, la veritat. Molt. I des d'ací aprofito també per felicitar els guanyadors en l'apartat individual, que són Àngels Jordà i Josep Tormo, que precisament són dues persones que nosaltres vam premiar en el 2001 i el 2007, respectivament, en els premis que porten el nom de Joan Baix, que són precisament també per l'ús i promoció del català. O sigui que tota s'ha lligat bé i en fi, és un motiu de satisfacció.
3: Molt bé. A veure, som molts anys, hem parlat moltes voltes, però sempre està bé als oients un poc que actualitzem. Fa ja més de 50 anys, compta'm un poquiu.
4: Sí, bueno, ja saps que el premi enguany, el premi de poesia que porta el nom de mon pare, Manuel Rodríguez Martínez, va ser un metge, un neuropsiquiatre, els més vells, els oients més grans, pues, encara el recordaran, perquè era un metge molt popular, entre altres coses, va fundar el GARA, el grup d'alcohòlics rehabilitats d'Alcoi, va ser president de la Cassola i de la UNESCO, en fi, un home de reconeguda trajectòria i compromís social. Amb ell, pues, això són 44 anys de premi de poesia,
3: 44.
4: Perquè un premi de poesia, sí, enguany ja serà el 44, el vam, o sigui, en el 27, dic enguany perquè compte per cursos. Ara publiquem les bases, ara el 9 d'octubre, precisament el dia que rebrem el premi, publiquem les bases i al març del 2027 pues, ja tindrem guanyador o guanyadora i amb el llibre editat. Bé, és un premi ja molt consolidat, òbviament, 44 anys donen per molt, però per als oients més que no hagin seguit la nostra trajectòria, pues dir-los que per ahir han passat milers de poetes que han presentat, en fi, d'alguna manera el nom d'Alcoi s'ha escampat, no?, per tot el territori dels Països Catalans, perquè ja és un premi reconegut per la seva independència, pel seu rigor, per la seva qualitat, I per l'altre costat, doncs ja saps que l'altra faceta nostra és l'impuls, la divulgació de l'obra del nostre poeta estimat Joan Valls i Jordà. I això és un poc el que crec que el Consell de Cultura ha volgut reconèixer amb aquest premi, que, insistisc, agraïm de tot cor.
3: Eixe acte de l'1 de maig, que també a la placeta del Fossar...
4: Efectivament, tu com eres un vell amic de la casa i nos entrevistes tots els anys, doncs saps que efectivament una de les fites de la del curs és la convocatòria de l'1 de maig que fem a la placeta del Fossar. Allà fem l'homenatge a Joan Valls. Jo, en aquest sentit, sí que m'ha descomptat, veus?
3: No
4: sé que són 44 anys de premis. Sí, sé que són, crec que són quasi 30 de premis Joan Valls i Jordà, però no sabria dir-te des de quan convoquem a l'1 de maig. Però, en fi, vam ser nosaltres també, en homenatge al poeta. Ja saps que ell vivia al carrer del Carme i que hi ha una estàtua d'Ismael Belda que el recorda allà en la mateixa placeta del Fossar.
3: I com has comentat, això és Premi Joan Valls, entre els que Àngels Jordà i
4: Josep
3: Colomina s'ho han premiat. I això és Premi també, quants premis portem? Ahir quantes edicions?
4: Sí, no sabria, però de memòria. Però
3: sí,
4: quasi sí. Una trentena,
3: sí,
4: ara
3: sí,
4: no,
3: jo crec que
4: hauria
3: també
4: de consultar
3: sí. No,
4: papers,
3: però sí que estarà per ahir.
4: Sí, una cosa per ahir. I mira, l'últim premi va ser Pilar Almeria, la nostra actriu i dona de teatre. I, clar, tant Àngels Jordà és un activista per l'escola en valencià des dels inicis de la denominada transició,
3: tota la vida.
4: I bueno, pues ha estat en tots totes les iniciatives per impulsar l'ús de la llengua pròpia, i en fi, és conegudíssima, jo crec, no? del món.
3: I Josep també, Josep
4: Cormó, amb l'afegitó, que és un estudiós dels modismes, de les formes de parlar típiques d'Alcoi, enllaçant-les amb la llengua comuna. En fi, és un home en aquest sentit també molt meritori, també el van premiar. Crec, si no vaig descomptat, crec que Àngels Jordà va ser en el 2001 i Josep Cormó en el 2007. Bueno, doncs ara el Consell de Cultura ha volgut repetir, i pareix bé, no? Les coses s'han de reconèixer i és una forma també indirecta però valuosa de potenciar la pròpia llengua en un moment tan difícil en molts aspectes, no? A nivell mundial, però també a nivell local, a nivell dels valencians, doncs la llengua està constantment amenaçada, no? No falta reconeixement, i als valencians ens falta convenciment que el nostre patrimoni és únic i estem d'alguna manera obligats a transmetre-la a les noves generacions, no? I a vegades ho oblidem, no?
3: Sí.
4: Valls tenia uns versos molt satírics en aquest tema, no, els que parlaven coent, els que es passaven al castellà perquè es pensaven que era més fi, i fa una broma sobre el tema que, en fi, que ja recuperarem en algun moment.
3: Ja t'has previst eixe discurs. Es veiem el dia 9 al Teatre Calderón, ja queda molt
4: pues
3: poquí.
4: Serà un plaer. Si estàs serà un plaer.
3: Com sempre, moltes gràcies per escoltar-te.
4: Paco, ens farem un selfie allà, no?
3: Exacte. Ara d'això de xarxes que tenim moderns. Molt bé,
4: Gràcies pel vostre interès a Ràdio Alcoi i una salutació a tots els oients.
3: Una vegada hem parlat ja amb Manel Rodríguez Castelló respecte al que és el premi col·lectiu a l'entitat Amics de Joan Valls, el que volíem era seguir parlant amb premiats, i en esta ocasió eixe premi individual a Àngels Jordà. Bon dia, Àngels, què tal, com estàs?
5: Hola, bon dia, Paco.
3: Molt bé, enhorabona.
5: Content d'escoltar-te.
3: Molt bé, enhorabona i felicitats.
5: Gràcies. Pel
3: premi. Molt bé. A veure, què suposa un poc rebre aquest Premi 9 d'Octubre, un premi tan prestigiós, Teatre Calderón? Explica'm un poquiu, quin sentiment tens?
5: Suposa, pues, d'entrada, una sorpresa grandíssima, perquè és veritat que me se dona per la meua trajectòria tant cultural com cívica o associativa, Clar, quan són coses que ho fas pues, perquè creus o perquè és la teua manera de viure, no? O d'implicar-se, no? En la societat, perquè crec que hem d'estar allí també, no? Pues clar, tant en la cultura com els serveis socials, com els drets humans, no? com tota ella, com per la llengua, evidentment, des de fa molts anys que estic clavat en la coordinadora per valencià.
3: Ah, m'ho contes. Vale, eh? No, que ara m'ho contes, ara anava a preguntar-te un poquet per la teva trajectòria.
5: Ah, val. I després també molt bé, no? Sí. Perquè se li ha donat a dos trajectòries diferents. El premi individual se li ha donat a Josep Tormo per la seva dedicació a la investigació de investigació local i les nostres tradicions i la meva pel meu paper actiu en el món associatiu, no, i cultural, i jo crec que fem un bon tàndem, no? Està el cap pensant ahí, no? El que investiga, el que escriu, i l'altra part és la gent o les persones que executem tots aquests projectes, claro. Tot, no? Que passem a l'acció.
3: Exacte, passem a l'acció. Això és el que no, volia...
5: Que sí,
3: tant.
5: Que m'agrada, no?
3: El que volia era que contares als oients, que sí, que és una trajectòria molt llarga, però fem-nos ahí un poc de resumit, no sé, tot el que has estat, la coordinadora, l'editorial, tot bueno, sempre vinculat. Col·labore, contamos.
5: Bueno, jo he estat des de que tinc ús de raó, però és veritat que ho faig perquè també ho ha viscut en ma mare, no? Que sempre ha estat, sobretot en ma mare, que ha estat sempre vinculada als moviments veïnals, on vivíem, saps? Ha estat, encara que sigui a través de la parròquia, no? Però bueno, ella està preocupada per mantindre, per fer que el barri estiguera bé, no? I totes les necessitats. I a partir d'ahí jo ho he viscut, i com ho he viscut, pues, per a mi era una manera d'entendre la societat i de viure.
3: Val?
5: Mm-hmm. I per això, vull dir, que jo des de molt
3: menudeta,
5: des de fa molts anys, jo estic en els moviments veïnals, ha estat, després, evidentment, en el tema de la llengua, jo veia la necessitat, no? la poca importància i, no? que se li donava, i em va esclavar en la corrina, o com aquí que diu, va ser de les primeres, eh? Uh-huh. Vicent Román, i jo, el corrina del valencià, l'Alcoià Comtat. Després també el tema de mediambiental, no? Uh-huh. Del protegir el nostre territori, pues estava en la Carrasca. També. Vull dir que si comença a dir és que... ara en la necessitat, o perquè a mi m'agrada el jazz i jo dic he d'estar, no? Hem de fer que el jazz estigui en el coll, pues, en el jazz club en Mussol. Vull dir que sempre he tingut inquietuds. He sigut un premi que ho agraïs enormement, el reconeixement, però és veritat que quan me ho va dir la regidora em vas quedar i dir, ostres, què m'has fet, Cuqui?
3: Que bona.
5: Perquè ara mateix tinc que donar explicacions.
3: Contar el que és la teva trajectòria. Clar. I a més també professionalment, no? Perquè professionalment ara està vinculada, contamos un poquet, a l'editoria.
5: Professionalment, pues, ha estat, fins i tot ha estat dins del món de la pintura comercial. I vam fer un intent de crear una cooperativa.
3: Ah, que guai, també. Això no ho sabia.
5: I després d'ahir, quan vam veure que això no donava per a viure, ja me'n vaig anar en el món de la literatura, en el món editorial.
3: Exacte.
5: Que ahir és fins que m'he jubilat en ella. En el món, però, clar, però a més d'estar ahir, pues, clar, donar a conèixer la nostra literatura.
3: L'ha dit en valencià.
5: I d'autors i autores en valencià. Exacte. Clar. Mm. Evidentment, vull dir que això també m'ha meditat. I continua fent-ho, eh?
3: Exacte, ara m'ha dit.
5: Està jubilada.
3: No, al revés, ara jo crec que més encara. Perquè ara, tenim aquest cicle de literatura de dones i després el cicle de novel·la negra.
5: Sí. I espere que això s'enganxi al carro més gent i que això estic intentant i que això continuï.
3: Vale. També estàs ahí, també. Sí. Molt bé, pues un poquet això. Ja queda molt poquiu pel dia 9 perquè puges ahí a l'escenari del Teatre Calderón i que rebes aquest premi tan merescut, una trajectòria i tan intensa i tan ampla, com ens has contat, Àngels. Sí. T'imagina't, la teva una filla li diuen felicitat, bueno, i l'altra itana, o sigui, que és que més valencià i més alcoià, i més no podia ser.
5: No, molt bé. Jo això ho he tingut clar.
3: Ho has aplicat ahir sempre a la teva vida.
5: Jo aposto per la meva llengua.
3: Molt bé.
5: Per la educació pública, d'educació de qualitat, la sanitat pública, i no vull deixar de dir que en tots aquests moviments que està passant ara, jo també aposto i estic ahí també, a més de la cultura.
3: A nivell social, també. Estic pensant... Àngels, però has arribat a ser regidora. No em deixes parlar, que has arribat a ser regidora.
5: Sí.
3: Ah, veus, això no m'ho has dit.
5: 95-99.
3: Claro, 4 anys com a regidora. Una legislatura, veus, també.
5: Sí.
3: Molt bé, doncs ahir també deixa part.
5: Vaig estar a capdavant de les polítiques de solidaritat internacional i cooperació internacional.
3: Això és, també.
5: I després de normalització lingüística.
3: Molt bé. Bueno, Àngels, que t'ho agraïs moltíssim, que hagués pogut parlar així en els micròfons de Ràdio Alcoi. I, bueno, tu s'han criat, i, bueno, mos has criat al teu nebot, a mi, a tots.
5: Sí,
3: i, bueno, sempre ha sigut un plaer. I la zona nord.
5: Sí.
6: Ens n'anem a publicitat i tornem amb música.
7: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis en Alcoy Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
6: Escolten Ràdio Alcoi, som a Tragaluz, anem amb propostes musicals. La programació del 9 d'octubre al Coi continuarà vibrant aquest cap de setmana i ens n'anirem fins al compàs de la música rock, perquè aquest diumenge 11 d'octubre a les 12 hores tenim una cita amb Ramonets al Teatre Calderón, però abans d'aquest directe, avui a Tragaluz ens atén Ferran Martí. Ell és veu i guitarra d'aquesta banda de rock. Bon dia, Ferran.
8: Bon dia a tots i a totes.
6: Com esteu?
8: Molt bé. Descansant del cap de setmana.
6: Així és. I ja preparant-se per a les actuacions d'aquesta setmana, sobretot la d'aquest diumenge, que vindreu a la nostra ciutat i presenteu 1, 2, 3, Qua. Què pots avançar per als nostres oients?
8: Pues bé, 1, 2, 3, Qua és un espectacle on és molt participatiu i on posem reptes al públic per a que puguin continuar tocant. Si no passem més reptes, pues no, pues n'anem. S'enfadem i si n'anem.
6: Però els reptes seran vinculats amb la música, amb el ball?
8: Són reptes, sí, en música, en ball, en proves que tenen que fer, des de tot un poc. Ramonets és un poc sempre participatiu. A banda de música és molt més que música. Uh-huh. En els nostres espectacles.
6: Uh-huh. És un espectacle per a tots els públics, però a partir de quina edat recomaneu que hi vagin o a partir de molt menut ja i també dels més majors poden participar?
8: Doncs que comencin a enterar-se del que estem dient igual a partir dels 6 anys o així, no? Però jo tinc una filla que té ara any i 10 mesos i ve als concerts i ballen igual. O sigui, que els més menuts no s'entenen de res el que diguem, òbviament. Però la música és recomanable per a tot el món i a totes les edats. Cadascú la disfruta d'una manera i l'entén d'una manera, però crec que el bo de la música és que per a totes les edats funciona.
1: Així és, així. És un llenguatge molt universal, veritat, Ferran?
8: Sí, i tant, i tant.
1: Ferran, estaràs a l'escenari del Teatre Calderón, però també presenta'ns un poc els teus companys de la banda.
8: Doncs, bueno, la banda original que dèiem Robert i jo, que és el guitarra, i bueno, i el bateria que tenim ara, que era el primer bateria que ha tornat. I bueno, hem fet un poc de reestructuració perquè han hagut els companys que s'han baixat d'esta locura, i tenim gent nova, tenim una animadora nova que li diuen Sara, el baixista que li diuen Ramon, i bueno, pues tots són músics de fa molt de temps, de grups d'adults, i bueno, que hem decidit ja fa uns anys dedicar-se a la música familiar.
1: I estareu aquest diumenge a Alcoi. És la primera vegada que actuareu a la nostra ciutat o ja heu estat abans?
8: No, en Alcoi hem estat. En el Teatre Calderón crec que és la primera volta que anem a actuar. En el Teatre Calderón sí que no hem estat mai, però en Alcoi hem estat un parell de vegades.
1: Doncs aquest diumenge s'estrenareu en aquell sentit. A les 12 hores començareu la vostra actuació amb aquests reptes que proposareu als espectadors, que per cert, jo recorde als nostres oients que les entrades estan a la venda, tant via online, en Tiquet Alcoi, com a la taquilla del Calderón, i que no podem perdre's aquest espectacle 1, 2, 3, 4, veritat, Ferran?
8: Jo crec que si no l'heu vist mai, vos agradarà, segur. I aquí ens heu vist ja Ramonets i torneu ara de fa temps, no veureu el mateix, així que és perfecte. La gent nova veurà alguna cosa nou i la gent que ja ens coneix veurà un espectacle també nou, que no fèiem abans.
1: Ferran Martí, moltíssimes gràcies per atendre'ns i desitjar-vos que vos vagi tot molt bé.
8: Gràcies a vosaltres. Ens veiem en Alcoi. Que guai.

0: El cicle Corrents Alternes torna a la nostra ciutat. Serà el proper divendres 16 d'octubre i ho farà amb una estrena, perquè a partir de les 20 hores d'eixe dia, a la sala d'exposicions del primer pis, la primera planta de l'Ivan Cadalcoi, podrem conèixer en directe el nou disc de Cesserino, Les Arts. Així que avui en Tragalut volem saber un poc més sobre aquest projecte i rebem a Paula Cesserino. Bon dia.
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu per atendre'ns. Com estàs a compassos previs de l'estrena del teu segon disc?
1: Molt emocionada, la veritat, perquè bueno, hem treballat moltíssim, molt de temps en el disc, investigant, perquè ara bueno, el contaré un poquet més el concepte i tal, però hem estat molt de temps treballant a l'estudi, preparant tot el concepte i bueno, pues, és que estem molt feliços i emocionats.
0: Queda poc més d'una setmana per descobrir aquest nou treball discogràfic que ho fareu a la primera planta de l'Ivan Cadalcoi a la sala d'exposicions. Té alguna raó aquest escenari especial?
1: Sí. Sí, sí. Jo vaig parlar amb Gilberto Dobón, que bueno, és el que porta pues, tot el tema del CADA, i vaig dir que a mi em faria moltíssima il·lusió presentar el disc en la sala de l'exposició i no en el escenari normal del CADA. Li ho vaig dir perquè li vaig explicar el concepte, li vaig dir que el disc està pensat com a un recorregut per una exposició fictícia que jo m'he inventat, i tot cada cançó pues, representa l'entrada d'una sala i n'hi ha referències d'obres que protagonitzen dones, muses silenciades de les que no coneguem ni el nom ni la seva història, i jo pues, he investigat i he referenciat en cada cançó. Per tant, m'agradava molt la idea de portar aquest museu fictici a una sala real d'exposició. I bueno, també he de dir que el concert està pensat com una experiència immersiva, és a dir, la gent recorrerà de forma fictícia pues, totes aquestes sales.
0: Això serà a les 20 hores, l'accés és lliure fins a completar l'aforament, no, Paula?
1: Sí, sí, correcte.
0: I adentrar-se en aquest treball que ja has avançat, no? Hem parlat la inspiració de cada tema, que cantes ahir, sí. O que passes en relleu el paper de dones, no?
1: Sí, sí, sí. Sobretot en el tema artístic, que bueno, pues, històricament, durant molts segles, pues, l'art sempre ha sigut, sempre està del costat dels homes. No sé per què històricament sempre s'ha cregut que els homes eren els que creaven, no? I les muses sempre han sigut les dones. I totes aquestes dones que estan referenciades en les obres, a mi m'han inspirat molt, he conegut la seva història, he conegut el seu nom, sobretot, bueno, acabem la setmana passada, vam treure el primer single, que és una col·laboració en abril, i es diu Autorretrat, i la cançó parla d'això, de per què la musa té que ser només musa i no pot tindre nom, pot tindre una història darrere de la visió que tenim de l'obra.
0: Que bé, amb ganes ja que es descobrisca tot, Paula.
1: Sí, moltíssimes, moltíssimes. Tinc moltes ganes de que la gent descobrisca tot el que n'hi ha darrere de les sales de l'exposició fictícia que comentava abans i sobretot amb moltes ganes i molta il·lusió, la veritat.
0: Sí, pel que siga, ara algú ens està escoltant i no pot assistir a aquest dia 16 d'octubre. On pot escoltar la vostra música? I on podrà comprar el disc? I si teniu més actuacions, quan seran?
1: Mira, pues la nostra música està en Spotify, en YouTube, en Instagram també. El disc, el vinil, perquè farem format físic vinil, es podrà demanar baix comanda. O sigui, passarem un enllaç perquè esteu atents a les nostres xarxes socials. Passarem un enllaç i la gent podrà comprar el vinil.
0: I en xarxes socials podem seguir-vos, no? I conèixer si teniu aquestes actuacions properament.
1: Sí, exacte. Esteu atents a les nostres xarxes i ahir podreu trobar de tot.
0: Paula, estem parlant amb tu, eres la compositora, no?, de les cançons, dels temes, la cantant, però també qui t'acompanya més en el projecte, en Cesserino?
1: Vale, pues m'acompanya la meva parella, el meu company de vida per a tot absolutament i també, bueno, pues és l'altra part, no?, del projecte, Carlos Part, que es dedica a produir les cançons. O sea, jo li presenté a Carlos les cançons en acústic i ell les produeix, li passa una referència i en conjunt, bueno, ell té les idees i jo pues, un poquet també vaig guiant-lo i ho fem tot així realment en casa. I després anem a l'estudi de Tono Hurtado, que ja vam treballar en ell en el single anterior i en el EP. I amb ell pues, treballem la veu i ell també ens ajuda a acabar de redonir la producció de les cançons.
0: Mm-hmm. Cançons que es guarden al disc de Les Arts, que estrenaran el proper divendres 16 d'octubre a les 20 hores a l'Ivam Cadalcoi, en aquesta bona sinergia, bonica combinació de la sala d'exposicions, la música, l'art, que és d'entrada lliure, recorden, si volen anar a reviure-ho prop en directe, serà d'entrada lliure, com diem, fins a completar l'aforament. Paula Cesarino, jo t'agraeix moltíssim que t'hagis volgut assomar al Tragaluz, al Supliment Cultural de Ràdio Alcoi, per donar-nos un tast del que passarà i desitjar-vos molts èxits en aquest nou projecte.
1: Moltíssimes gràcies per convidar-me.

0: Se precisa operario para trabajar en empresa del sector de artes gráficas. Funciones a realizar, manejo de maquinaria de artes gráficas y trabajos de producción y manipulado en almacén. Se valorará experiencia previa en el sector, manejo de maquinaria y ganas de trabajar. Interesados, llamar al 654 33 23 27.
1: Aroa Mira, regidora de Participació Ciutadana a l'Ajuntament d'Alcoi. Benvinguda, Aroa. Què tal?
2: Bona vesprada, Lucía. Moltes gràcies.
1: I Eva Pérez, tècnic del Departament de Participació. Què tal, Eva? Bueno, la maquinària dels pressupostos participatius de l'edició 2027, de la campanya 2027, ja està en marxa. Aroa, anem a recordar les xifres claus, les dates importants, que és allò que el que té que fer la gent, però anem per parts. Està edició número 14, no?
2: Sí.
1: Si no contem malament.
2: Sí. Efectivament, esta és l'edició número 14, estos pressupostos participatius. Y es una edición que hem preparat en una campanya que volem adreçar a tota la ciutadania, per supost, però posant sempre la mirada en els més jovens. Nosaltres des del govern municipal sempre hem cregut en que la participació és part important de la societat, no? És important que ciutadans i ciutadanes participen en allò de millorar la ciutat, i per això es posa a l'abast, no?, una quantitat del pressupost municipal de 400.000 euros per tal de que les persones que viuen a la nostra ciutat puguen elegir els projectes que més els agradaria. Jo sí que m'agrada destacar sempre que aquests pressupostos han tingut sempre una continuïtat. Són uns pressupostos que estan totalment consolidats a la ciutat, que tots els anys la gent sap que al mes de setembre comencem ja en aquesta campanya, i que abans de que acabi l'any o a principi del següent ja tenim els resultats dels projectes. I això és important remarcar-ho, perquè no totes les ciutats han continuat i han consolidat els pressupostos, i això és part important del treball que es fa per part del govern que s'ho creu, per part, evidentment, dels tècnics de participació que engrasen la maquinària any a any, i per part de la ciutadania, que quan diem estem de tornada, estan ahí sempre.
1: Molt bé, està en marxa ja aquesta campanya 2027. Eva, en quin moment es trobem ara? Perquè què és el que a partir de dilluns ha de fer la gent?
3: Bé, doncs ara hem recollit totes les propostes de la ciutadania, les hem recollit a les urnes que teníem a diferents punts de la ciutat i al web Alcoi Participa. Ara estem finalitzant la seva classificació per veure si són d'inversió o de despesa corrent o no són una proposta vàlida dins dels pressupostos participatius. I a partir del dilluns ja entrem a la preselecció, on la ciutadania haurà de donar suport a les 5 propostes que més li interessen. 3 suports a inversió, 2 a despesa corrent.
1: Com s'accedeix a aquestes votacions, a aquesta preselecció?
3: S'accedeix a través del web alcoiparticipa.com.
1: Molt bé. I, Aroa, especial incidència en els col·lectius més joves, no? Perquè tenim dades que les que més han estat participant, votant, són les dones, crec que de 50 aproximadament, no?
2: Sí. La veritat és que, són les dones les que més participen, al voltant d'entre 30 i 70 anys d'edat. És algo positiu, evidentment, no? Que ens alegra, però també volem, com he dit abans, posar la mirada en el col·lectiu de gent jove, perquè així, en aquests pressupostos participatius, aquells xics i xiques a partir de 16 anys que estiguen, evidentment, empadronats a la ciutat, ja poden votar en els pressupostos participatius. Aleshores, nosaltres, prèvio a tot, sí que fem un treball que a mi m'agrada utilitzar la paraula pedagogia, perquè anem a centre, en este cas al CIP Batoi, als que vull agrair, perquè és de veres que és un centre que sempre participa en nosaltres, i anem allí perquè tenim que anar on estan la gent més jove, no? Però això no deixa que bueno, puguem votar a través de la web. Per això fem aquestes campanyes també que puguen resultar atractives per a d'ells. Ojalà, no, tinguem molts diners per a campanya, puguem fer alguna cosa així en plan influencer que els atraguera més, perquè a la vista està que a d'ells tot el que és, pues, el xarxes és el que més atrau. Però bueno, de moment, pues, això és la nostra intenció.
1: Uh-huh. En aquestes 14 edicions, la 14 és la que portem a l'actualitat, Eva, s'han fet canvis, no? I la 2027 també haveu introduït novetats, no? A veure si captem a més públic.
3: Uh-huh. Aquests canvis són ara la fase aquesta de preselecció, que abans es deia fase d'avals. Hem canviat la nomenclatura per veure si la gent, no sé, li troba ahí un canvi i li dona interès per participar més.
1: Sí, perquè havíeu detectat que la gent participava ahí i després es desunflava un poc la participació. Uh-huh. Per quina raó?
3: Bé, la gent confonia la fase d'avals amb la fase de votació, i moltes vegades donaven un aval i posteriorment, quan se'ls tornava a demanar que votaren, es pensaven que ja ho havien fet. Llavors hem canviat ahí la nomenclatura, a veure si així ho consolidem millor.
1: És a dir, que primer s'ha de preseleccionar, avalar i després votar.
3: Correcte.
1: Molt bé, tot això sabrà a final de desembre, no?
3: Sí,
1: resultats,
3: sí.
1: En desembre.
3: Abans del 31 de desembre intentem tindreu tot ja aclarit.
1: I també es desenvolupen tallers, no? Comentava Alba que aneu als instituts, el CIPFP Batoi, però s'acosteu també a les associacions de veïns, no?
2: Sí, per supost, jo crec que, bueno, les associacions de veïns per a nosaltres són claus, val? Enguany els tallers oberts a la ciutadania s'han fet en l'associació de veïns Santa Rosa la Mistera i també als centres de majors de la ciutat. Val? Perquè és de veres que ahir també, pues, volem que la gent més gran participi i facilitar, no?, que puguem participar. Aleshores, pues, bueno, agrair-los tant a uns com a altres perquè sempre ens ofereixen les seues instal·lacions per a tots els tallers.
1: I a lo millor és una manera de solventar dubtes, no? Perquè
2: sí.
1: No tot projecte sí. Pot eixir endavant, n'hi ha unes característiques, n'hi ha un pressupost i tenim que cenyir-se i ahir pues, meravelles no es poden fer. No?
2: Jo quan parlava abans de pedagogia, ¿vale?, efectivament, és que fem pedagogia. Així tenim a Eva, que quan va a un taller, evidentment no diu, bueno, quines són les vostres propostes? No, fa una introducció prèvia per a que tot el món pugui comprendre què són els pressupostos participatius, què és una despesa d'inversió, què és un gasto corrent, o sea, per a que tots puguen saber. A l'hora de participar, pues, que si la informació la tenen és molt millor. O sea, que sí que es fa ixa llavor prèvia, perquè tot el món pues no sap, no? Diferenciar entre una despesa o una inversió. Pues ahí en aquests tallers es fan. ¿Vale? I a mi sí que m'agradaria, ara ja els hem fet, però és important perquè d'aquests tallers es treballa un projecte i aquests tallers, aquest projecte no passa per aquesta fase de suport. ¿Vale? Ja van directament, però per què? Perquè prèviament les persones, junta, en aquest cas a Eva, ja s'ha treballat, ja s'ha madurat i ja s'ha presentat i ahí passa directe.
1: Molt bé. Alguna recomanació, Eva, perquè a lo millor hi ha persones que per primera vegada estan enterant-se de tot això, que també és possible, eh?
3: Sí, sí.
1: Bueno, tenen uns dies per poder consultar la web perquè fins dilluns no es projectes, vull dir, sí. Què és el que volem preseleccionar, no?
3: Sí, actualment la web es troba oberta sempre, constantment. Actualment poden entrar i veure totes, la totalitat de les propostes que s'han fet al web i a les urnes, perquè ja embolca la informació de les urnes, i poden veure totes les propostes que són 280 el total de propostes rebudes en aquesta edició. I a partir del dilluns ja apareixerà la classificació amb aquelles que són d'inversió despesa o aquelles que no són viables en aquests pressupostos. I ja a partir d'ahí donar el seu suport a les 5 que més els agraden.
1: Molt bé. Aroa, animem de nou a aquests col·lectius, sobretot els més joves, no? Que s'involucren perquè són els ciutadans del futur, no?
2: Efectivament, són persones que ja viuen, evidentment, en el nostre present, però després volem que es desenvolupen a la ciutat i que participen en tot allò que millore, no?, la ciutat. Sí que Maria Lucía, agrair, no?, en especial al Departament de Participació, perquè som tres persones, ara mateix una no està, i l'esforç i el treball que fan per a dur endavant això és titànic. Val? I agrair també a tots els departaments de l'Ajuntament que s'impliquen, perquè això és una maquinària que no sol és partits de participació, sinó que impliquem a molts departaments, així que donar-los les gràcies i alentar a la gent a que participi.
1: Molt bé. Edició número 14, campanya 2027, dels pressupostos participatius, n'hi ha 400.000 euros per a invertir en projectes de la ciutat i això està a l'abast de tots. Aroa Mirà, regidora de Participació Ciutadana, i Eva Pérez, tècnic de participació. Moltíssimes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
4: ¿Cuándo fue la última vez que te paraste a mirar tu casa? En Porcelanosa diseñamos cada espacio de tu vida. Cocinas, baños, salones, terrazas. Del 25 de septiembre al 10 de octubre llegan los días Porcelanosa. Visita tu tienda más cercana y disfruta de condiciones exclusivas para crear tu hogar. Porcelanosa, diseñando espacios para vivir.
5: Nos encontrará en Aura Más, Avenida Juan Gilalbert, 63, junto a estación de autobuses.
6: En Automotor Dursan saben que comprar un coche es una decisión importante. Por eso ponen a tu disposición vehículos de ocasión y kilómetro cero certificados y con garantía propia. Además, si quieres vender tu coche, mejoran cualquier tasación y se encargan de todo el proceso. Confianza, experiencia y calidad para ayudarte a encontrar el coche perfecto. Más información en automotordursan.com.
7: Des de la butaca de Ràdio Alcoi, coneixem les estrenes de cinema amb Virgilio Colomina.
8: Hola, bon dia, Virgilio, què tal, com estem?
9: Bueno, pues molt bé.
8: Telefònicament bé, no?
9: Vale, vale. Sí. No ens podem queixar.
8: Molt bé, molt bé. Estan reparats ja, està tot al puesto. Molt bé, molt bé, això és important. Anem a veure què són, quatre pel·lis, no?
9: Sí, bueno, n'hi ha quatre pel·lícules, però realment són les tres més una, no? Jo dic, eixa més una sempre és la pel·lícula de dibuixos, no? Que, sí. Que no pot fallar,
8: que no?
9: No falta. Setmana és un poquitiu més de segon línia, però a lo millor són més, hasta més interessants, no?
8: Exacte, sempre que hi hagi varietat, sempre està bé. Pues què fa, escoltem un fragment de la primera d'elles? A veure.
9: Molt bé.
10: La porta està travada.
11: Tornem a jugar?
12: Merda.
8: Això és el tràiler en valencià, català.
9: Sí, bueno, pot ser, perquè, perquè el director Claramunt és català, claro. Pot ser.
8: M'ha escoltat un fragment.
13: Separar-me del cretí del Rai és el millor que he fet a la meva vida.
14: Hola, amore.
13: El Rai!
8: A veure, contamos.
9: Bueno, jo crec sincerament que, aunque el tràiler no s'esgueixi en valencià, la pel·lícula s'estrenarà en català. La pel·lícula s'estrenarà en castellà perquè és una pel·lícula comercial. És Escape Room 2, que ja va haver un Escape Room, la pel·lícula, a l'any 2021. I és el que t'havia dit abans, és que el director, que li diuen Héctor Claramunt, que no és aquell que jugava en el valencià, no? Héctor Claramunt és nascut a Barcelona, té 49 anys. És un home que ha participat en sèries i, a part, només ha dirigit l'Escape Room, la pel·lícula de 2021, i va aparèixer com a actor en alguna pel·lícula, tampoc com a actor principal, per exemple, en Los Ojos de Julia, que ja remunta al 2010. Aquesta és una pel·lícula en la que té a Joel Joan, a Ivan Massaguer, a Mònica Pérez, a Paula Vives. I tu no te'n recordes aquells anuncis que veiem per ahir de venga a jugar a l'Escape Room, no? No ho és?
8: Sí.
9: Eren una espècie de...
8: N'hi ha d'Escape Room, sí.
9: Sí, que el tancaven, sí, i que tu tenies que escapar, no? Sí. Així, la història més o menys és, després de 5 anys, quatre personatges, que són Marina, Rai, Vicky, la que no sé com li diuen, Edu, crec que era, coincideixen en un hotel, en un local de moda, en lo alt del món del Montjuïc, no? Sí. Allí hi havia, o hi ha, no sé, un parc d'atraccions molt famosos, molt famós, i decideixen entrar a una espècie de túnel del terror que està semi soterrat, i veuen un anunci que diu: tens 60 minuts per a poder escapar, si no es moriràs. No, aquesta és la premissa d'una pel·lícula, com veus, una premissa molt facilona i molt, molt sobar, no? Però que, bueno, és una pel·lícula que va tindre èxit la primera i que se suposa que esta va tindre-lo també.
8: Sí. El conte Virgilio, l'actor alcoià Xavi Mira, ha adaptat, sí, perquè és una obra teatral inicialment, es veu, inicialment es va fer als teatres, després es va adaptar al cine, com has dit, i la nova adaptació al teatre per a, sí, per a la Comunitat Valenciana la va protagonitzar Xavi, ai, que us ho dic, la va protagonitzar Xavi Mira, i recordo haver anat al teatre i és molt divertit, sí, sí, perquè es troben això en una situació que a veure com ixen d'allí i tal, i està, sí, està molt bé, i és el que, pues, això va tindre èxit tant a nivell teatral com cinematogràfic, i ara ha arribat aquesta segona part.
9: Perfecte.
8: Molt bé, molt bé, molt bé. T'ha posat jo l'apunt teatral. Sí, molt bé. Molt avui bé. Anem un poquet ahí més de pressa, anem a escoltar,
9: sí,
8: la,
9: sí,
8: la segona,
9: bueno, anem,
8: però bueno, tenim temps, tenim temps. Sí, sí, sí.
10: Voy a por él.
12: Déjalo dormir, necesito descansar.
10: Oh. ¿Y vas a tomar helado de cookies para comer? ¿Qué clase de madre sería yo? ¿Qué tal huevos revueltos?
14: Hemos desayunado eso.
10: Es verdad, qué despiste.
8: Esta actriz es súper buena, ¿eh? Jessica Chastain. Conta, conta.
9: Yo digo una cosa, yo creo que esta es la película que más me interesa, pero bueno, también incidimos de nuevo en el género que parece que está copando, ¿no? Que es, n'hi ha dos, anem a dir, dos espècies de gèneres que copen. Uno és el cine de terror, no?, o el cine inquietant, el thriller psicològic de terror o el thriller de terror, i l'altre és el cine espanyol, que ens estan bombardejant per tots els puestos. Bueno, esta és La otra madre, es diu. La coneixes?
8: No, no, esta no.
9: Pues esta pel·lícula que dirigeix un anglès nascut, això és difícil, eh?, en Shrewsbury, 34 anys, que li diuen Rob Savage, ha comptat en una actriu tan, tan bona i tan important com Jessica Chastain. Apareix també Jaidy Plas, Annabella Olivia Clark, i recalquem aquest nom perquè és la xiqueta xicotiua de 8 anys, i Dixon Lachman. Aquesta xiqueta de 8 anys viu en son pare i sa mare, tenen uns problemes molt grossos de convivència, quan la, de colpa de sobte apareix des d'un armari una figura femenina que és ni més ni menys que Jessica Chastain. Aquesta figura que és inquietant i que és des de l'armari va crear en la xiqueta una espècie de dependència molt gran i molt inquietant. És la que la xiqueta li diu a partir d'aquest moment la altra mamà, no? És a dir, aquesta és la història més o menys d'aquesta pel·lícula, que podem desvelar molt poquiu, no? Perquè són pel·lícules, ja dic, thrillers psicològics, thrillers de terror.
8: Perfecte, doncs això seria la, aquesta segona pel·li que també, com dius, forma part de el terror, que també no falta en la cartelera.
9: Sí, no, ja el dic. Una... És un any que sí, està, sí, molt, sí, molt caracteritzat per el terror, total, però moltíssim, total. I també per el cinema espanyol. El cinema, exacte, espanyol, jo ara, per exemple, que puc eixir, he pogut eixir molt menys de casa, en les plataformes, bueno, és que és una autèntica avalanxa, no? No es falta ja que fem tu i jo la nostra pel·lícula, Paco.
8: Ai, ai, ai. Això hi ha que estudiar-ho, eh? Aquesta proposta no la descartem. Bueno. Hem escoltat un fragment de l'altra, que és... Esta també és públic infantil, no?
9: Bueno, no jo, però... esta, jo no sé si és molt infantil. Jo les referències que tinc és que és molt almibarà, no? És... Pero ahora os diré alguna coseta de ella y poco más, ¿eh?
15: Ahora somos pobres y nos hemos mudado al campo.
10: ¡Ah! Quizá tarde en preparar el desayuno.
16: ¡Ah! ¡Es el granjero!
17: No vayáis al bosque que hay en la colina. Algunos dicen que está encantado. Criaturas extrañas, luces que flotan.
8: Un árbol, el árbol muy, muy lejano.
9: Un árbol muy, muy lejano de Ben Gregor, també és un director anglès nascut a Londres, de 52 anys. Compta en un bon càsting, no? Andrew Garfield, Claire Foy, Nicole Kidman, Rebecca Ferguson. És un cant a la imaginació, però si algo li ha tirat encara a la crítica és un excés de dolçoreta, no? D'excessiva dolçor, no? És la història d'un matrimoni que té tres xiquetes i que deuen mudar-se per necessitats a la campanya anglesa, no? Tu te'n recordes d'una escritora... Bueno, jo quan era xiquet sí que es gastava per els instituts i per les escoles molt. Li diuen Enid Blyton, y tenía novelas que es dien Los Cinco, Los Siete Secretos, sí, etcétera, los cinco, etcétera, ¿no? Sí, era una escritora anglesa, pues, sí. que es leía molt, ¿no?
8: Sí, sí, sí.
9: Una literatura, ya el dic, molt aventurera, era un cant a la imaginació y poco más en estos moments. Yo no sé Enid Blyton com resistirà avui en dia, ¿no? Però, bueno, está, ya el dic, está Andrew Garfield, está Claire Foy, i aquesta pel·lícula pues, pot estar
8: bé. Sí, per a tota la família. Molt bé, sí. Estupendo. I ara ja sí que anem als dibujitos.
9: Sí, la infantil que tenim.
8: Allà...
18: Sale mal, irás directo a la cárcel. Por favor, deja de preocuparte. Porque esta noche habrá una cena de tres platos para todos.
8: Este me lo he hecho un poquito ahí, versión latina, pero bueno, molt bé. A veure les mascotes. ¿Qué fan les mascotes?
9: Bueno, esta... Es diu Mascotes al rescate, l'argument, pues, teniu que encontrar algo semblant a lo de sempre, no? Així les mascotes, pues, es tenen que unir totes perquè un tren d'alta velocitat, jo la veritat és que des de lluny, sense veure la pel·lícula, em costa com relacionar les mascotes en un tren d'alta velocitat, no? Que ha perdut el control i que es diu el Falcon Express, no? És una coproducció entre França i Estats Units i els directors, jo no he aconseguit trobar quasi res d'ells, són Benoit Dafí, Jean-Christian Tassi. No sé res absolutament d'ells, però bueno, l'argument ve a ser més o menys lo típica de sempre, no? I nos queda, què nos queda, Paco?
8: És tipo un poquet mascotes, tipo Denzel Washington, no? I, imparable, no? El tren ahí a alta velocitat.
9: Sí, no ho sé, però jo no em costa
8: no, a mi també. No sé. Un xicote sí. Mapache, no el veig jo parant un tren d'alta velocitat. Però bueno,
9: sí, jo la pel·lícula del tren que més m'ha agradat no era incontrolable aquella, no. Sinó que era Los Hermanos Marx en el oeste.
8: No,
9: i Marc Madera, no?
8: Marc Madera, ahí, un clàssic. Sí. Tu tens sí, una... ara me s'ha ocurrit uno, El Maquinista de la General. Eixa també, Buster Keaton.
9: Ah, bueno, però eixa és Buster Keaton.
8: Buster Keaton és tremendo, també. Sí. El tren, mira, un dia farem un programa dedicat a pel·lis de trens. Asesinato en el Orient Express, també. Mira si m'han llegit. Bueno, queden 3-4 minutets, anem a fer un xicotet homenatge. Què ha faltat?
9: Exacte, és que jo no volia que se nos escapara, perquè bueno, qui ha faltat? El 6 d'octubre?
8: Sí, exacte.
9: Bueno, pues qui ha faltat? Eva Maria Sainz. I molta gent a lo millor ja ni se'n recorda d'esta dona, perquè ni més ni menys que ha estat en esta terra, en este planeta, ha estat 102 anys.
8: Ostres.
9: Però Eva Maria Sainz era l'actriu que acompanyava l'actriu principalíssima, no es tracta de ninguna secundària, no? És l'actriu que acompanyava Paul Newman en la creació de l'Estat d'Israel en l'èxodo de Otto Preminger, però és que també és l'actriu de Con la muerte en los talones de Alfred Hitchcock, o seria l'actriu que va guanyar l'Oscar en este cas, que era la millor actriu secundària per La ley del silencio de Lia Kazan, acompanyant a Marlon Brando en l'any 54. També apareixia en superproduccions com El árbol de la vida o Castillos en la arena, 36 hores, no? En una pel·lícula que a mi em va agradar moltíssim, que és una pel·lícula que ja no s'ha tornat a veure, que era Un sombrero lleno de lluvia, de Fred Cineman, o una de les comèdies predilectes meues, de Norman Jewison, des d'any 60, que es dia Que vienen los rusos, que vienen los rusos. No sé si la...
8: Que vienen los rusos, no hi ha sentit. I la del sombrero lleno de lluvia també té un títol xulo. Sí, original. I què has fet? Ja has buscat una música, no? De les
9: pel·lis que buscat, anem a veure. Mira, n'hi ha un western molt xulo. Perquè, mira, Bernard Herrmann va a compondre la música de la mítica Con la muerte en los talones, sí. Y va a, es decir, es una de las obras mestres de Hitchcock, ¿no? Mm. Después, en el Éxodo ya la han posat un munt de vegades, sí. Y es la música per excelencia del cine, d'Ernest Gold. Mm. Pero yo he buscat un compositor que no coneixem casi ningú, que es Fred Carlin, en el que va a firmar la banda sonora de La noche de los gigantes, una película que va a dirigir un director maravilloso, que le di en Robert Mulligan, que va a dirigir Matar un ruiseñor, no sé si la conoces.
8: También Gregory Peck, ¿no? Matar un ruiseñor. Sí. Sí. Sí, sí.
9: Y en esta Fred Carlin ha compost la banda sonora, que es un western, en la que Eva María Saín té un chiquet indio, no es que siga de ella, acompaña a un chiquet indio, que es una película itinerant, als que acompanya a lo llarg de tota la película Gregory Peck, no? Mm-hmm. I han decidit posar esta música, que si teniu un poquitiu de paciència aguanteu les primeres notes, la melodia està molt coneguda, és molt bonica.
8: Va, anem a escoltar un poquitiu.

0: una desenvolupat una dona que ha tingut una vida llarguíssima, 102 anys, i que té una filmografia que, si us dedicareu a mirar-la, veuríeu que és molt destacada. Va guanyar l'Oscar, va estar nominada a dos BAFTES i va estar també nominada a un Globo d'Oro, Globus d'Or. Hitchcock, Preminger, Kazan, Mulligan, Cineman, George Eaton, tots han dirigit, Vicente Minnelli, en Castillos en l'Arena, tots han dirigit a aquesta meravellosa actriu que va ser Eva Maria Sainz. I que el cine immortalitza, no?
1: Virgilio, la setmana que ve parlem de George Fenton, ¿vale? Que ahí es que va a composar y pues haremos Atrapado en el Tiempo, ¿eh?
0: Ah, bueno, que me lo vas a decir
1: tú. Sí, pero no, tranquilo.
0: George Fenton era el gran músic del cine inglés.
1: Exacte, exacte. Gandhi, sí. Amistades Peligrosas, y yo es que Atrapado en el Tiempo es una de las meus pelis favorites. La setmana que ve parlarem d'ell.
0: Posarem música, un poc de música de Fenton.
1: Molt bé, perfecte. Virgilio, pues com sempre, moltes gràcies.
0: A vosaltres, Paco, sempre.
1: Adéu.

Ha arribat el moment d'acomiadar-me de vostès. Per una decisió personal, avui escric el punt final a Ràdio Alcoi després de molts anys. I estic molt contenta per totes les experiències que m'enduc i també per la confiança de la direcció de Ràdio Alcoi, de Juan Jordà i de Cèlia Úbeda, de tots aquests anys. També tot el treball de les meves companyes i companys dels diferents departaments d'aquesta casa. Moltíssimes gràcies. Però també gràcies a vostès, els oients de Ràdio Alcoi, que m'han donat molta estima durant aquest temps, així m'ho han fet saber. Per a mi ha estat tot un plaer, dia rere dia, estar així, obrir aquest micròfon groc per a adreçar-me a vostès. Perquè m'imaginava que estaven al treball, al carrer, en el cotxe, escoltant-nos, siga el que siga. Jo sempre els visualitzava i els intentava portar tota l'energia i també tota l'alegria. I evident, i evidentment contant-los totes les històries i les notícies. Però com tot té un principi, també té un final. Així que avui m'adreceu a vostès per última volta en el Oi por Oi Alcoi. Seguiran tots els meus companys que estan així també. I sols desitjar-los que els vagi tot molt bé. Per a mi ha sigut un plaer estar a aquesta part de la ràdio. Tornaré, com ho he fet sempre, a estar a l'altra part del dial. I com sempre, els he dit, a disfrutar. Adeu.

0: Amagatalls de la Festa amb Paco Aznar.
1: Hola, salutacions cordials una setmana més per a tots vostès, Amagatalls de la Festa. Este dijous ens acompanya Pau Vilaplana, nou sergent major cristià, Juan Luis Guitart López, exsergent, exassessor musical de l'Associació de Sant Jordi i no sé quantes coses més, solistes de l'Oboe, col·laborador d'esta emissora, quan fem els programes pel dia Sant Jordi, i com a amic, una gran persona, jo vaig conèixer els seus familiars des de fa molts anys, i com no, Javier Linares, de Som Cabos, és el que més entén de festa, de Cabos i de tot. A tots vos dono les gràcies per acompanyar-me. I ara sí, ara em pertoca a mi. Maribel, a mi m'has fotut.
2: Mira.
1: Maribel és el comodí de l'equip.

nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem.